0: Són imprescindibles en els mesos de calor la bresquilla i la nectarina, dos de les fruites preferides de l'estiu. Les dos pertanyen a la família de les rosàcies, més en concret al gènere Prunus. Són unes fruites aromàtiques i molt refrescants, però sabeu quines diferències i similituds tenen? Doncs anem a descobrir-ho avui en l'espai de la cooperativa Consum, que parlem de la bresquilla i la nectarina amb Mamen Eslava de l'equip de comunicació. Mamen, benvinguda.
1: Hola, hola, bona vesprada a tots.
0: Primer parlem en què es diferencien la bresquilla i la nectarina. Conta'ns.
1: Bueno, la principal diferència entre la bresquilla i la nectarina és la seua pell, ja que la bresquilla pues, té més vellet i la de la nectarina pues, és més llisa i brillant. Encara que tenen pues, una grandària semblant, les bresquilles solen ser una mica més grans i el seu color pues, va des del groc fins al roig, segons la varietat, i les nectarines, en canvi, pues, tenen un color més intens per fora i més roigent.
0: Quina podríem dir que és la temporada de la bresquilla?
1: Normalment, la bresquilla es recolecta entre maig i setembre, encara que hi ha algunes varietats que són un poquet més primerenques, que es comencen a recollir ja a l'abril, i altres més tardanes que aconsegueixen pues, el seu moment òptim ja a l'octubre.
0: I quantes varietats de bresquilla existeixen?
1: Bueno, es classifiquen tres grans grups, la de polpa blanca, de polpa groga i tipus pavia. La bresquilla roja és la que té un sabor més àcid i es recolecta a principis de la temporada. En canvi, la groga té un sabor més melós i es recolecta pues, durant tot el mes de juliol.
0: Les seues propietats, conta'ns.
1: Bueno, pues allí tenim moltes. La bresquilla és molt diurètica, ja que conté un 87% d'aigua, també és saciant perquè és font natural de fibra i a més pues, té poquetes calories. I és molt fàcil de consumir en fresc perquè es pot utilitzar tant per a postres com per a ensalades, broquetes o sucs.
0: I la nectarina, conta'ns primer quin és l'origen.
1: Bueno, la nectarina és un encreuament de la bresquilla amb la pruna i és una fruita perfecta per a l'estiu, pels carotens que conté, que preparen pues, la nostra pell per al sol. Té propietats nutricionals semblants a la de la bresquilla, ja que també pues, ens aporta molta fibra i vitamina C.
0: I també existeixen diferents varietats de nectarina, no?
1: Bueno, sí, encara que en totes es caractericen per un sabor dolç i una mica àcid. Es classifiquen en dos grans grups, amb polpa blanca i amb polpa groga o ataronjada.
0: I algun consell per a conservar les bresquilles i nectarines a casa?
1: Si no les consumim en pocs dies, es recomana pues, guardar-les en la nevera en la part menys freda i separades d'altres fruites. Si els prenen de seguida, pues, aguanten bé uns dies a temperatura ambient en un fruiter normal. I si hem de ficar en la nevera, pues, és preferible traure uns minutets abans de menjar-les perquè s'atemperen i estiguen pues, més dolcetes i sabroses.
0: Doncs un producte que tenim ara a l'estiu també per a consumir-lo. Moltíssimes gràcies, Mamen, i fins la pròxima setmana.
1: Fins la setmana que ve. Adéu a tots.
0: Adéu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos Consum, es cooperativa. Entre Nosotros.
3: ...88.7...

0: Y llegamos a las 2 menos 10. Recordemos que 5 días después de su inicio, el incendio forestal de la Baituxó sigue sin estar controlado. Aunque la evolución es favorable, todavía quedan zonas con llama activa, por lo que el objetivo de este miércoles es consolidar el perímetro. A las 7 de la tarde se producirá una nueva reunión en el CECOP. Y les dejamos con Alejandro Bermúdez en el control técnico. ¡Feliz día!
1: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
2: 5 dies després, l'incendi de Vall d'Uixó segueix sense control i ha cremat ja 9.300 hectàrees. Bona vesprada, costa encara accedir a algunes zones. Avui parlem també de la Dana. 21 mesos després, les associacions de víctimes continuen demanant veritat, justícia i reparació. Estes i altres notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Jordi Andrés. 5 dies, com dèiem, després de declarar-se l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, continua sense estar controlat, tot i que l'evolució és favorable, encara hi ha zones amb flama activa. Avui l'objectiu és consolidar el perímetre de 81 quilòmetres i avançar cap a la seva estabilització. La superfície afectada s'ha revisat a la baixa i ara se situa en 9.300 hectàrees. Molt pendent de l'evolució del foc sobre el terreny, segueix un dia més Juanjo Tobar.
0: Més de 1.200 professionals participen en les tasques d'extinció amb el suport previst de més d'una trentena de mitjans aeris que concentren els seus esforços al flanc oest de l'incendi, entre Tales i al Fondeguilla. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, destaca l'esforç de l'operatiu i assenyala que de moment no hi ha canvis en les evacuacions.
3: No ha habido ninguna variación respecto al confinamiento y la evacuación de los municipios que afecta. Y también que, por favor, se traslade que todas las personas, aunque se haya levantado el confinamiento en Onda o en otros municipios, tienen que seguir las instrucciones sanitarias y medidas de autoprotección, sobre todo el tema de mascarillas, que las sigan utilizando para que no se puedan ver afectados por el humo que se está produciendo en el incendio.
0: Y es que el director del lloc de comandament avançat, Fernando Quindelán, ha explicat que l'incendi continua presentant un escenari molt complex.
4: Sí, claro, la definición de control no nos permite acceder a ella, puesto que todavía tenemos alguna zona de llama. Por tanto, vamos a intentar asegurar ese perímetro e intentar darlo por controlado lo antes posible, pero de momento no estamos en ese punto. Básicamente es el flanco que se ajusta entre los términos de Tales y de Alfondeguilla. Prácticamente todo ese flanco, aunque tiene zonas ya aseguradas, otras no lo están tanto, ya digo, por la orografía del terreno.
0: També la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha anunciat un reforç de la Unitat Militar d'Emergències i de la Guàrdia Civil per a reforçar la seguretat de les zones evacuades.
2: I en el vessant polític, Compromís havia demanat que el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, i el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, compareguen este divendres en les Corts per a informar sobre l'incendi, però no s'ha atès aquesta petició perquè Popular, Socialistes i Vox l'han rebutjada. Consideren que ara és el moment de l'extinció. Escoltem a Nando Pastor, síndic del PP, María José Salvador, portaveu adjunta del PSPB, i a Paula Espinosa, de Compromís.
5: La única preocupación que tenían era que el presidente y el conseller dejasen sus responsabilidades, sus obligaciones y se viniesen aquí al debate político.
6: En estos momentos es el momento de centrar el 100% de los esfuerzos en la extinción.
7: Espere que el presidente nos informe a los valencianos y a las valencianas de cómo se está gestionando el incendio.
2: Mentrestant, l'Associació Valenciana d'Agricultors ha demanat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que assumisca responsabilitats pels danys que l'incendi de la Vall d'Uixó ha causat, diuen, en nombroses explotacions agràries. Alejandra Carrillo.
8: L'organització assegura que el foc es va propagar a través de barrancs amb abundant vegetació sense netejar i que això va afavorir que les flames arribaren a camps llunyans a les zones forestals afectades. Cristóbal Aguado és el president d'AVA Asacha.
9: La Confederación Hidrográfica del Júcar tiene que tener los cauces de todo tipo limpios y de esa manera los huertos que estaban lejos de los incendios y que a través de esos cauces se han convertido en serpientes de fuego no se hubieran hecho los daños que tenemos.
10: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Es Completion Week, 21 mesos de la dana del 29 d'octubre de 2024, que va deixar, recordem, 231 víctimes mortals. Entitats socials han convocat esta vesprada a les 8 una nova concentració amb el lema Mazón a presó, que esta vegada anirà acompanyada d'una vetla simbòlica en la plaça Manises de València, enfront del Palau de la Generalitat. Lucía Peris.
11: Demanen de nou presó per a l'expresident Carlos Mazón, qui manté l'acta de diputat del PP en les Corts, motiu pel qual continua aforat. Rosa Álvarez és presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'ANA 29 d'octubre.
12: Aforado o no, la instrucción continúa y eso es lo importante. El aforamiento de Mazón, al igual que el resto de diputados autonómicos, dura hasta el 31 de marzo, cuando se disuelven les Corts por las elecciones autonómicas y salvo que lo incluyan para formar parte de la comisión permanente, perderá este privilegio. Y si lo incluye, el PP volverá a retratarse una vez más y no podrá excusarse en que el acta es personal.
11: Entre els col·lectius que convoquen la mobilització estan els comitès locals d'emergència i reconstrucció, una reconstrucció que, segons Ruth Moyano, portaveu del comitè de Benetússer, està impulsant un model d'urbanisme que qualifica de salvatge.
13: Lluny de renaturalitzar les nostres comarques, ens torna a ficar en perill en múltiples projectes que van a implicar impermeabilitzar encara més el nostre territori, ampliant centres comercials i polígons industrials. Seguir governats per negacionistes del canvi climàtic és un perill per a les nostres vides i per al nostre territori.
2: Més de 100 ONGs rebutgen en un comunicat que l'etiqueta de prioritat nacional s'incorpora als pressupostos autonòmics per a 2026 i a les polítiques de la Generalitat a petició de Vox i amb el vot a favor del PP.
8: Es critiquen que s'antepose als ciutadans espanyols en l'accés a les ajudes socials i a la vivenda perquè consideren que estigmatitza i atempta contra la dignitat de les persones. Alfredo Marwenda és vocal de la Junta Directiva de la Coordinadora Valenciana de ONGD.
14: Pensamos que de este modo se crea una confrontación social totalmente innecesaria, se genera una división injusta entre personas de primera y de segunda en función de su origen. Para nosotros la prioridad de toda administración pública tiene que estar siempre en el respeto a la dignidad humana, en especial de aquellas personas en situación más vulnerable. Creemos en el derecho de toda persona a buscar una vida mejor.
2: I Escola Valenciana ha presentat un escrit al síndic de Greuges perquè la Conselleria d'Educació no ha respost, diuen, de forma efectiva a la informació que han demanat sobre els criteris que s'han seguit per a determinar la llengua base de les unitats de 3 anys durant l'actual procés d'admissió. Andreina Pietri.
15: Des de l'entitat expliquen que van registrar les preguntes el passat 23 d'abril després de rebre queixes de famílies, equips directius i professorat alertant que no es respectaven els requisits fixats per llei. Rosana Martínez, presidenta d'Escola Valenciana.
16: No ens han explicat què ha passat. No ens han dit cap criteri ni ens han permès verificar cap dada. S'han limitat a dir-nos una resposta buida totalment. Han dit, això són els grups que hi ha i ja està. Això ja ho sabem. El que no sabem és per què sempre acaba perjudicat el valencià. Necessitem saber quins criteris han tingut per no constituir els grups de valencià que calia.
2: Mirem ara al camp. La producció de cereal a la província d'Alacant ha baixat un 30% a causa de les altes temperatures de juny que van frenar el quallat del gra. És l'estimació que fa l'organització agrària Asaja, qui demana a l'administració que compensa els agricultors que no puguen segar pel risc d'incendi. Sonda Cero Alacant, Pepe Requena.
17: A las elevadas temperaturas se suma la cada vez más presión de la fauna salvaje. Como consecuencia, los rendimientos en las comarcas de secano se han situado entre los 1.500 y 1.600 kilos por hectárea, por debajo de las expectativas iniciales. Al final de la campaña se suma otro factor, la activación del nivel 3 del plan frente al riesgo de incendios forestales. José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante.
18: Por todo ello, pedimos a la Administración ayudas para este sector estratégico, para el mantenimiento del medio natural en el interior de la provincia, pues de lo contrario, la situación será de abandono.
17: En cuanto a los beneficios, pocos o ninguno. La cebada ha cotizado entre 190 y 200 euros por tonelada y el trigo entre 220 y 230 euros, lejos del umbral de rentabilidad que los agricultores sitúan en torno a los 240 euros por tonelada.
19: ¿Buscas un buen colchón con hasta un 60% de descuento? Conforama ofrece colchones de marcas como Flex o Picolín, pensados para ofrecerte el descanso y el confort que te mereces. Duerme en casa como en un hotel. Conforama.
2: Un Un home ha sigut trobat mort en l'aigua a la platja del Puig, segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències. S'anit a les 9 i mitja, els efectius van rebre un avís per part d'alguns banyistes que li van practicar maniobres de reanimació. A la seva arribada, el SAMU només va poder confirmar la defunció. Serà l'autòpsia la que determini les causes. Pel que fa a l'oratge, l'interior de València està en avís groc per temperatura.

0: Punto es.
1: Por fin.
2: Onda Cero, Castellón.
3: Atención, atención, Castellón y provincia. Aviso importante de Casman Electrodomésticos para este verano. Si no quieres pasar calor, escucha esto. Ventiladores de techo por tan solo 35 euros. Sí, sí, has oído bien. Solo 35 euros. Ventiladores silenciosos de bajo consumo y con aspas retráctiles. En Casmani.
4: Sí, sí, sí. Casmani, sí.
5: L'Ajuntament de Castelló et posa fàcil pagar el lloguer. Ets jove de fins a 35 anys, estàs empadronat a Castelló i pagues una renda per una casa o una habitació. Fins al 31 d'agost pots sol·licitar ajudes de fins al 50% perquè arribar a fi de mes siga més senzill. I si el teu habitatge o edifici necessiten una rehabilitació, també estem amb tu. Fins al 31 d'agost demana les subvencions de fins al 100%. Informa't en castelló.es/vivienda, perquè a Castelló aquesta és la legislatura de l'habitatge.
6: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
7: Playa, montaña, naturaleza, cultura, deporte, gastronomía.
8: No te imaginas todo lo que nuestra provincia tiene que ofrecerte. Te lo contamos en Más de Uno Castellón, en Castellón Pueblo a Pueblo. Un divertido recorrido radiofónico por nuestra provincia.
7: Castellón Pueblo a Pueblo en Onda Cero.
8: Con el patrocinio de Quadis Marta Skoda.
9: Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Castellón, 88.7.
10: Yo quiero
1: luz. Por fin, con Isabel Lobo.